0: sent la graciosa, la vida és més sabrosa.
1: Els 40 de nits. Les matinades als 40.

0: la graciosa, la vida és més sabrosa.
1: Els 40 de nit. Les matinades als 40 amb tots els èxits.

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Punt 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can 40.

0: Y si el precio de un seguro no lo es todo, lo último que quieres es conducir dudando de tu seguro. Por eso, confío en Mapfre, con centros de servicio propios que lo solucionan todo en un mismo sitio y la app mejor valorada. Si quieres conducir tranquilo, calcula ahora tu seguro de coche con Mapfre y contrátalo ya.
1: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
2: el 68.335, serie 7.
1: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Bien jugado.
3: Existe un lugar donde aprender todo eso que nadie puede enseñarte. Pero antes de matricularte debes saber algo. No te vas a graduar, porque en la Universidad de la Calle nunca vas a dejar de aprender.
4: Descubre con el nuevo Cupra Raval 100% eléctrico con más de 440 kilómetros de autonomía todo lo que la ciudad puede enseñarte. Infórmate en cupra.com.
5: ¿Sabías por qué el kéfir de Activia es un kéfir de verdad? Porque contiene auténticas levaduras de kéfir. Está buenísimo y con probióticos que solo Activia ha demostrado que llegan vivos a la microbiota y nutren su diversidad. Además, empieza las mañanas con Activia Kéfir. Te sentirás bien por dentro y eso se nota por fuera. Activia Kéfir, un kéfir de verdad.
6: Uf, dormir con sábanas limpias es la mejor sensación que existe.
7: Y el primer baño del verano es así que es insuperable.
6: Tengo una mejor, la de que te toque un sorteo.
7: Disfruta de esa sensación de ganar un premio. Haz tu revisión de mantenimiento anual con lubricantes Total Energies de Opel Service y podrás participar en el sorteo de increíbles regalos. Condiciones en opel.es.
8: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
10: Futur, temps verbal que ja no es conjuga amb les regles del passat. A Ilerna, més de 30 cicles entre els quals triar, les regles les poses tu. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
11: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Esport i El Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esport Generalitat de Catalunya.
13: La matinada de divendres a dissabte, la Roja se la juga. I tu, si guanyen, també. Perquè celebrar la victòria a crits a les 4 de la matinada envoltat de veïns que volen dormir...
14: Silenci!
13: És esport de risc. A la sala Cotton de Casino Barcelona ho tenim tot a punt per celebrar la victòria. Uruguai a Espanya.
14: Gol!
13: Viu la prèvia del partit a partir de 2:15. T'hi esperen regals, sorpreses i el postpartit. L'entrada és gratuïta. Amb l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Quet i Jugues. Cristóbal Chacén, el tio Faja i Gonzalo Álvarez.
15: Cachondeo, riure.
13: Si guanyen, podràs cridar com un boig. I si perden, també. Reserva l'entrada de franc a Casino Barcelona. com.
16: Festival. Ara. Escapada. Ara. Viatge. Ara. Museu. Ara. Plans improvisats. Ara. Perquè l'estiu passa molt ràpid i les oportunitats també. L'estiu és ara. Amb el carnet jove tens avantatges en cultura, oci, escapades i, a més, l'assegurança de viatges internacional gratuïta. Fes-te el carnet a carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
17: Totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els40.cat, el web dels 40 en català.

0: és la cançó més important de la setmana. I tant que sí. A la graciosa de la vida és molt més sabrosa. Què diu Elvis Crespo per aquesta història de Quevedo, número 1 dels 40. Amb ella, doncs, arrenquem aquesta última horeta del despertar dels 40. Què tal d'allà per tota Catalunya i Andorra? 10 i 4 minuts. Què tal, com estàs avui? Un dijous amb una mica cara de dilluns, eh? La veritat és que té aquest punt. Va, de seguida, doncs, arriba per aquí el temps que ens espera avui, els pròxims dies, i superarem la revetlla de Sant Joan amb temacles com aquest.
1: Desperta! Desperta! Amb Anda ja Catalunya i el Víctor de la Torre. Baby,

0: Alex Warren és el Fever Dream. Bon dia. Després d'un Sant Joan ple de canícula, plena de canícula, sí, sí, la calor extrema sembla que comença a afluixar una mica. Diem adéu als 40 graus. Per primera vegada aquesta setmana, avui ja no s'assoliran enlloc. Ara bé, que ningú guardi el ventall, continuarem amb calor intensa més pròpia del mes de juliol o fins i tot de l'agost, que no pas de finals de juny. Avui dijous el protagonista serà el sol i té un ambient també força estable, amb aquell toc de calitxa que enterboleix el cel. Temperatures baixen lleugerament, sí, però encara es veurem màximes de 36 o 37 graus a Ponent, a l'interior de l'Ebre, i més de 30 a la resta. I de cara als pròxims dies, doncs sembla que a poc arribaran canvis. Cap de setmana amb calor sostinguda, domini del sol, amb només algun ruixat tímid al Pirineu. La bona notícia és que els mapes ja insinuen una refrescada més clara mitjans de la setmana vinent. Així que paciència, que l'aire una mica més respirable, doncs arribarà la pròxima setmana. I atenció, perquè aquesta onada de calor no només és cosa nostra, eh? A França, Regne Unit o Bèlgica també estan vivint temperatures rècord. Bé, això sí, sembla que el que ens espera ara com ara serà calor menys extrema, però calor encara, doncs, per estona. Toca cuidar-se, buscar ombra, hidratar-se i, escolta'm, gaudir dels millors èxits, que per això estem nosaltres aquí. Per cert, repassem ràpidament alguns valors. Tenim 20 graus a Puigcerdà, 27 a Girona, 31 a Tàrrega i 28 graus a aquesta hora a Cunit.
1: Sabemoslo tú. Sí.

0: Leire Martínez. Se s'anomena Cabeza de Ratón. Exacte. Escolta'm, sí, sí, ara mateix a través de la nostra pàgina web, a través dels 40.cat, també a través de los40.com, ha arribat la notícia més esperada. Ja està aquí, torna als 40 Summer Live 2026, la gira més gran i exitosa de casa nostra. I atenció, perquè passa per Catalunya, lògicament, tindrà dues aturades, a Salou i a Cubelles, el 27 de juliol... A Salou, a la plaça de Comunitats Autònomes, amb una bona pila d'artistes. Per exemple, l'Álvaro de Luna, la Leire Martínez, que acabem d'escoltar, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Daniela Blasco, Piquete, i un dia més tard, a terra, a Cubelles. Amb l'Álvaro de Luna, la Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete i Lala Love You. Serà, doncs, als Jardins Salines, a l'Avinguda 11 de setembre i Rambla General. Quines ganes, que arribi, per favor. És una de les grans, grans, grans dates i cites importants a l'estiu. Els 40 Summer Live 2026 està a punt de començar.
1: Cafè, música i bon rotllo. Anda ja, Catalunya, als 40 amb Víctor de la Torre.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Aquí estava la Rosalía amb la Perla, que per cert ja ha pres de nou la seva gira pels Estats Units i a més ens ha regalat moments increïbles com el que es va viure doncs, ahir en el seu concert, el seu últim concert que doncs, acaba de tenir lloc a Houston. Deia coses increïbles com aquesta, eh?
1: You're so lucky because Beyoncé is from here. I love me.
0: Deia que la gent és molt afortunada per ser de la ciutat de la Beyoncé, de Houston, i que ella estima moltíssim a la Beyoncé, que l'admira des de fa molt de temps, que és la millor, i que té molta força creativa. M'encanta aquest moment tan divertit al final que diu que el seu anglès és molt dolent, que la perdonin, perquè segurament dirà coses maldites en anglès al llarg del concert, o que anava per endavant. Molt bé, aquí estava la Rosalía, després d'escoltar la Perla, arriba per aquí la Lola Índigo, Lucho RK i això que es diu el batxatón de la L.
2: Música per llevar-se de bon rotllo. Anda ya Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.

El web dels 40 en català. Els 40.cat. Aixequem persianes i els ànims. Han d'allà Catalunya. Amb Víctor de la Torre, el despertador dels 40.

0: Aquí tenies a Romeo Santos, Prince Royce, plegats en aquesta col·laboració anomenada Dardos, i que l'està fent l'estiu, eh? L'agost no sé, però l'estiu l'està fent, sense cap mena de dubte. Està funcionant i sonant per tot arreu, eh? És genial. Escolta'm, Xino Xano, anem camí de les 11 del matí, anem tancant la paret, anem tancant aquest endallà per tota Catalunya i Andorra, i tornarem demà, eh? A partir de les 6 amb el Dani Moreno, el Gallo, també amb la Cristina Bosca, i a l'últim tant tu i jo farem un cafetó per gaudir, doncs, de que ja serà divendres. Has vist quina setmana més curta ens hem muntat? Genial i fantàstic. Va, de seguida, més èxits, entre d'altres, arriba Shakira B, Lily Goulding, o, per exemple, la nova cançó dels Lara Love You, amb l'Adrià Soler. Ens escoltem demà. Fins aleshores, sigues dolent, però només una mica, ok?
1: Aquí no hi ha mandra. 40. Anda ya, Catalunya. Anda ya. Amb Víctor de la Torre.

0: està Shakira Bale, el seu Algo Tu. Així comença avui aquest matí dels èxits del dijous. Després d'aquesta revella de Sant Joan, encara hi ha gent per aquí que té una mica de ressaca, per la revella, per tot una mica de tot plegat. És que hauria de continuar sent dissabte, eh? Ahir semblava que estàvem de cap de setmana, però, ei, encara li queda uns quants dies. Per sort, ja és dijous, família. No patiu, que ja ho tenim aquí.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: A aquesta hora comença el matí dels èxits amb ella, amb l'Aitana, el seu segundo intento. Preparats amb Nil Moliner, Catarres o Lala Love You, entre molts altres. Aquí, com sempre, acompanyem-vos, Adrià Soler. Bon dia a tothom.

0: una mica de xaranga, una mica de festa major, que és el que volem. Quina meravella. Aquí estan els Catarres, cançó de la setmana.
1: Tenir-te aquí al davant, tots els dies que vindran.
0: Aquesta això que es diu Diumenge sense drama, una de les inèdites per aquest estiu del 26, que no hem fet mai els nostres Catarres. Ara, aquí al teu costat, aquest dijous, preparats amb una de les novetats destacades que ens arriba des de Madrid. Són Lala Love You, que tenen cançó a punt per rematar la festa amb això que es diu La mitad de la mitad.
2: El som és nou. Els 40.
0: Per cert, a tots i totes, feliç dia. Gràcies per escoltar la ràdio. Gràcies per connectar amb els 40. Allà on estiguis ara mateix. Aquí arriba l'última del Lala.

0: Aquesta hora del matí del dijous, comunicar-vos que, per cert, ja m'han anunciat la nostra gira d'estiu i una de les convidades que trobareu tant a Salou com a Cubelles a finals del mes de juliol és aquesta que arriba ara, Lola Tuduri. La podreu descobrir en directe. Això és el pistoletazo de salida.
1: Descobreix la música,

les dues dates. Atenció, perquè, atenció, estarem a Salou el 27 de juliol. Estarem allà a la plaça de les Comunitats Autònomes i un dia després, el 28 de juliol, anirem cap a Cubelles a disfrutar d'aquest estiu en aquestes dues poblacions, 27 i 28 de juliol, Salou, Cubelles. Espereu, perquè hi tindrem allà també Álvaro de Luna, també a Leire Martínez, a Marlon, a De Paul, a Vico, Lola Tuduri, o també a Daniela Blasco i Piquete, i també, evidentment, a Marcos Asiderland, que vindran amb les seves cançons virals. Tot això passarà a Salou i Cubelles. Tota la info la trobes al nostre Instagram dels 40, també a los40.com i els40.cat. Torna la gira d'estiu dels 40 Summer Live. I aquesta hora dir-vos que tot això és el que arriba ara aquí a la ràdio. ¿Cómo va?

Aquí està una sessió que va revolucionar l'escena global. Bizarrap i Daddy Yankee junts en aquesta supersessió. Per cert, Bizarrap, ara sí que ja s'ha confirmat la seva nova cançó amb el Mike Towers. Després de mesos de rumors que podria sortir de manera imminent, doncs per fi ya la tenim a punt de sortir del forn, la nova cançó de Bizarrap, la nova sessió amb el Mike Towers, que promet ser una de les imprescindibles d'aquest estiu del 26.

Aquí està la cançó més important al país. Número 1 a la teva ràdio. Cançó d'estiu 100%. Mira, aquest any no sabíem quina cançó seria la favorita d'aquests dies de calor, però ja tenim aquí una clara candidata a endur-se aquest tan destacat premi de ser la cançó més important de l'estiu. Elvis Crespo acompanyant a Quevedo, un dels grans de la indústria, amb això que es diu La Graciosa, cançó que lidera la setmana de la llista del 40 al 1. I a aquesta hora, 12 i 5 minuts, és dijous, i aquí està Pablo Alborán, que per cert estarà al Festival Sons del Món, allà a l'Empordà, a Roses, a la Ciutadella. Entre d'altres, segur que canta aquest No Vaya a Ser. El Pablo Alborán, un dels protagonistes del Son del Món. I a aquesta hora, qui us parla? Adrià Soler. Què tal? Com vas?

aquí està la festa del Festuc, que per cert no es perdrà tampoc la gira dels 40 Summer Live al Marcos, amb aquesta història tan potent que estarà tant a Cubelles com a Salou, eh? Tant la primera parada que farem a Salou com després a Cubelles. Tot això passarà a finals de juliol a la gira dels 40 Summer Live.

0: que tinc per aquí una cançó preparada que jo sé que us encanta. Hi ha gent que està molt enganxada a aquesta col·labo somiada per molts i moltes seguidors d'aquestes dues artistes. Són Ana Mena i Lola Índigo. Per fi ha passat una col·laboració que portava temps a fabricant-se. Això es diu Petitoa. És una altra de les cançons destacades d'aquest estiu del 26.
1: El som és nou. Els 40.
0: Hora de donar-li una mica de vida i alegria al teu matí de dijous. Ana Mena, Lola Índigo, juntes.

0: al Carib, escoltant això que es diu La Villa. Ryan Castro i Capo, ah, i el Gangsta, en aquesta La Villa. I tot això és el que arriba en uns segons.
1: Solo un CC, por lo menos.
0: Cançons per acompanyar-te, una mica de batxata, o també fins i tot cançons per a un

0: Aquí està el Somber, això es diu Back to Friends, una de les cançons que vam descobrir d'aquest tio de Nova York quan va començar la seva carrera i que sona així a la ràdio. 1:04. Què tal, com estàs? A tots, gràcies per connectar amb els 40. Avui també una abraçada ben forta també a tota la comunitat de Veneçuela que ens escolta, que tenim família allà, després del que hem escoltat i que ens hem despertat aquest matí amb aquests 2 terratrèmols que han sacsejat bona part de Veneçuela. Així que una abraçada ben forta.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: Precisament des d'allà arriba Danny Ocean amb aquest Berreuso que va donar la volta al planeta. Us enviem una forta abraçada a tots els oients que teniu família allà i que esteu pendents avui tot el dia. Aquesta hora saludem-vos aquí. Què tal, com aneu? Bon dijous a tots i totes.

0: M'encanta aquesta cançó. Això es diu On aniràs? Una pregunta que repeteix molt aquests dies previs a les vacances d'estiu. Aquí estem descobrint a Tura, una de les artistes sorgides de l'última edició d'Eufòria de 3CAT. I ara, aquí, a la ràdio, una de les artistes confirmades per la gira d'estiu dels 40 Summer Live.
1: El so més nou. Els 40.
0: Al juliol estarem a Salou i a Cubelles amb ella, amb Leire Martínez, artista confirmada per la gira Els 40 Summer Live. Això es diu Cabeza de Ratón. Les dates les trobes a l'Instagram dels 40.

0: Aquí estava el Joe i el seu End of Beginning, una de les boníssimes de la temporada. A aquesta hora aquí, recta final d'aquest matí dels èxits del dijous, a més de cap de setmana una miqueta, però aquí tenim, atenció, aquesta col·labo de Lola Índigo amb Lucho RK.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Això es diu el Bachatón de la L. I de seguida un dels tios més buscats per la propera col·laboració que publicarà amb el Bizarrap. Tot això passa per aquí, per als 40.

0: cada partido jugamos todos con el 3x2 en todas las conservas de pescado. Calvo, Albo, Consorcio, Cuca e Isabel. Comprando 3, una te sale gratis y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 13 de julio.
1: Comencemos con una nueva meditación guiada, dejando ir el estrés y dando paso.
2: ¿En serio? ¿En mitad de la grabación? Hola, ¿de Zalando?
3: ¿Zalando? Me puede interrumpir cuando quiera. ¡Qué ilusión! Son las zapatillas que encontrás rebajadísimas.
1: No te lo pierdas. Hasta un 60% de descuento en las rebajas de Zalando. Solo hasta el 8 de julio.
4: Vive la gira de conciertos más extensa y exitosa de nuestro país. Más de 200.000 espectadores. 22 fechas. Un mes de éxitos en directo. Los 40 Summer Live 2026. Con las sesiones de tus DJs favoritos de los 40, Óscar Martínez, David Álvarez y Karin Herrero. Y las actuaciones de Neil Mouliné, Álvaro de Luna, Enol, Lola Tuduri, Marlon, La Beba, Piquete, Ruslana, Chema Rivas, Nayara, Samurai y muchos más. Muchos más. Del 9 de julio al 7 de agosto. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com. Este verano vive la experiencia Los 40 Summer Live.
5: ¿Qué significa èxit? El diccionari diu: aconseguir alguna cosa important. Les escoles de negocis, fama, diners i networking. Tu, no perdre la ratxa a l'app del Mussol. A Ilerna no volem que compleixis els paràmetres d'èxit dels altres. Volem que amb les nostres modalitats online presencial o semipresencial triïs els teus. Uneix-te a l'FP oficial que s'adapta al teu ritme de vida. Ilerna, en futur reivindicatiu.
6: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol, al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta drama. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
7: Deixes la teva ciutat per uns dies?
8: No et preocupis.
7: Emporta't amb tu tots els èxits, les nostres ràdios online, les notícies dels teus artistes preferits i el millor dels programes que més t'agraden a la teva tablet o smartphone amb l'aplicació dels 40. Descarrega-te-la ja i tingues connexió total amb tot el que t'agrada a qualsevol part del planeta. Els 40, tots els èxits. Barcelona, 93.9. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits.

0: que vindran.
1: Vols conèixer millor els artistes de referència?
2: Punt 40.
1: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
2: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
1: Ens escoltem a Can 40.

pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts, els millors concursos, els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: descans aquest estiu és aquest Ella Ya UA, la graciosa, que ens porta el Quevedo amb l'Elvis Crespo, que de fet el músic canari el Quevedo estarà fent 8 concerts, 8 soldaus 2027 al Palau Sant Jordi de Barcelona. Espectacular. També comencem nova tarda, estem de dijous, un dijous que sent una mica dilluns si ahir vas fer festa i que potser directament t'enganxo de pont. Va, comencem nova hora. Amb èxits aquí a la ràdio musical líder, com per exemple el Nexo, la cançó que obre l'últim àlbum del Nil Moliner. És aquest Me Acuerdo de Ti, per recordar-nos de nosaltres en dies especials com el d'ahir, el dia de Sant Joan. I també a veure quina creus que és per tu la cançó d'aquest estiu 2026. Podrien ser ells, el Juan Magana amb l'Omar Montes i un tema mític en rebatejat, el seu Ayer la vi, fa molts anys també ja del seu Bailando por ahí, que també va patar-ho molt fort. També podria ser aquesta combinació entre Granada i les Canàries. Lola Índigo amb el Lucho Racá, amb el seu Bachatón de la L, que a més no para de pujar per la llista dels 40 i va ser la pujada més forta el passat dissabte, de la posició 24 a la 16. I ara, mira, parlant de la llista, una que va entrar el dissabte i que es va colar a la posició número 40.
1: El som és nou. Els 40.
0: I és que tu què ets? Team Amaya o Team Leire? La Leire Martínez, en solitari, amb la seva Cabeza de Ratón, perquè pot ser o cap de ratolí o cua de lleó. Tu què prefereixes?

0: on the drums. Dos colombianes que s'han juntat, la bitxota amb la llopa, la Karol G amb la Shakira, i aquesta que ens van regalar fa un temps, aquest que TQG. Aquí sonant a la ràdio musical líder quan estem a 2 minuts que sigui un quart de 5, i celebrant que demà torna a ser cap de setmana i és una setmana atípica, si és que no has fet pont perquè has treballat 2 dies, ahir festa per Sant Joan, avui 2 dies més de feina, i demà tornem a estar de cap de setmana, que sempre va molt bé. I ara arriben uns que s'acomiaden, que ho deixen, això sí, abans una última gira per acomiadar-se d'ell. Gràcies per tot el que ens han donat i gràcies per cançons com aquesta. Són La Fúmiga.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: Que com a colofó final també han agafat una de les seves cançons més mítiques com Gent de la Mediterrània i han incorporat a moltíssims amics que han fet de viatge amb molts artistes. I a veure tu quants ets capaç de reconèixer. Aquí sonant i també esperant el BL, el Juan Magán o la Lola Índigo per aquí.

0: I ahir, no sé si vas veure algú, et vas quedar tot el dia tancat a casa, descansant al sofà, perquè potser se't va allargar una miqueta la nit de la Revetlla de Sant Joan. L'Ayer la vida, el Juan Magán, amb el Omar Montes, una cançó que, ja t'aviso i et faig spoiler, que demà te la punxaré. Els 40 on tour, que ens veiem a Rubí a 3:15 de la matinada, és a dir, la nit de divendres a dissabte, al Parc de l'Escardíbul, amb tots els èxits dels 40, amb alguna altra cafè per aguantar i amb ganes de passar-ho d'allò més bé amb tots els èxits del moment i també d'aquest estiu. Com, per exemple, també aquesta que arriba Lola Índigo amb el Lucho RK, que es porta en el seu Bachatón de la L.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: I també preparat per aquí un que està de gira per Europa i que d'aquí pocs dies també aterrarà al Metropolitano de Madrid, com és el Bruno Mars. Si és que aquí no parem. Va, seguim en aquest dijous ple de música.

connectes, tu perds. Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40

0: 2030 i pico.
1: La recordaves aquesta de Rake del J Balvin amb Lalo Brat? El seu indeciso, que va ser número 1 de la llista dels 40, i espero que no estiguis indecis per plans aquest cap de setmana i que demà ens vinguis a veure a la matinada a Rubí, als 40 On Tour, al Parc de l'Escardívol de Rubí, com t'he dit, i més informació al nostre Instagram, que és @els40. I perquè aquests èxits no paren, de fet, posarem una de les batxates d'aquest 2026, com és els Dardos, del Romeo Santos amb el Prince Royce, o també l'Abraham Mateo amb l'Anna Mena, una cançó que podíem dir que ha triomfat 2 vegades, quan va sortir, i també ara fa cosa d'uns mesos va tenir com una segona joventut que va tornar a petar. I abans, mà, un dels DJs per mi preferits, que quan el vaig veure en directe em va encantar. Et parlo del Calvin Harris.
2: Connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.
1: Que fa uns anys es preguntava com de profund és el teu amor. És això, el seu How Deep Is Your Love.

0: Sorpreses i el postpartit. L'entrada és gratuïta. Amb l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Quet i Jugues. Cristóbal Chacén, el tio Faja i Gonzalo Álvarez.
1: Cachondeo, riure.
0: Si guanyen, podràs cridar com un boig. I si perden, també. Reserva l'entrada de franc a casinobarcelona.com. Els 40.cat.

0: L'Abraham Mateo amb una que està de tornada amb noves cançons, també amb pensaments de nou disc. L'Anna Mena amb aquest Quiero Decirte que recuperem aquí als 40. I 10 minuts per arribar a les 5 de la tarda. Preparo la cançó que la setmana passada estava a la primera posició de la llista i que n'ha caigut, però només una miqueta. S'ha quedat a la segona posició i és una cançó que ens anirà molt bé perquè no ens pot tocar el sol. Ja t'aviso en aquesta calorada que està fent aquests dies a Catalunya. I moltes més que passaran per aquí, però abans, mira, si no vols que et toqui el sol, pots fer una cosa, o anar a l'ombra o posar-te un paraigües.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: Que de fet no seria paraigua, seria un parasol, més ben dit. Et parlo de l'Umbrella, ara sí, de la Rihanna, que va ser número de la llista dels 40, i un artista que tenim moltes ganes de que també torni amb nova música i nou àlbum.

0: als 40. Els 40, tots els èxits. Tant si ets d'Stories o de Reels,
1: o només dels que defineixen.
0: Segueix-nos a Instagram.

0: avui i aquests dies tots som una mica Dràcules, buscant les ombres perquè no ens doni tant de sol en aquests dies amb una calor tremenda. Amb el Tame Impala, amb Jenny, comencem nova hora. Seguim en aquest dijous que és veritat que, no sé, sempre tinc la sensació que sigui dilluns, ja que ahir va ser festiu i no m'aclimato a pensar que demà torna a ser cap de setmana i amb moltes ganes. I va, en aquesta nova hora, èxits com aquests. Ens posarem en mood del Mundial amb la cançó oficial d'aquest 2026. La Shakira amb Burna Boy amb el seu Dai Dai, que troba ja la posició 29 de la llista dels 40. També passarà per aquí el Ryan Castro amb el Capo. Amb la que també podria ser la cançó d'aquest estiu 2026. La de ni, que diu molta gent, eh? La Villa, sí, que també ha sigut ja alguna setmana número 1 de la llista dels 40. I també la Lola Tuduri, que ara fa pocs dies va entrar a la llista dels 40 amb el seu Pistoletazo de Salida. Un futur apassionant d'aquesta joveníssima artista, que també la van conèixer amb la formació Acuna. I va, que ara que arriben són els Lala Love You.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6, també a través del nostre Instagram, @els40, o també @uri_mora. I ara seguim refrescant-nos amb èxits.

0: l'altre dia parlàvem del poder de la música amb la Melanie. Per mi, el poder més fort juntament amb el de l'amor. Pots veure què ens va explicar un reel que hem penjat ja al nostre Instagram, que és @els40, i també una entrevista de la darrera guanyadora de Tu cara me suena, i també presentant un darrer EP que va publicar el passat divendres, que es diu Oniria. I també avui mateix penjarem l'entrevista amb la Paula Cubs, que ens diu coses molt interessants. I és que en aquest dijous, que sembla una mica dilluns, si és que hi vas fer festa, per altres que sembla un dissabte, si estàs de pont, és un dia que, depèn de quina persona siguis, sembla un dia o un altre. I ara el anem a transformar en un diumenge, i a més, un diumenge sense drama, perquè arriba la cançó en català destacada d'aquesta setmana dels 40 que ens porten els Catarres.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.

0: tindran.
1: El do it yourself està bé.
2: Rutines de skincare també.
1: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim.

0: Al final del començament i parlant de començaments. No sé si tu recordes el primer cop que vas escoltar aquella artista que després ha sigut molt important per tu i que t'ha encantat. I què vas sentir la primera vegada? Que potser no te'n recordes, però potser sí. Però també vull recordar-te que aquest proper divendres, demà mateix, per la matinada de divendres a dissabte, a 3:45 del matí al Parc de l'Escardívol de Rubí, ens veiem amb els 40 On Tour. Amb jo mateix, també amb l'Adrià Ortega, i més informació que tens al nostre Instagram, que és @els40, però ja t'aviso, ja t'informo, que no faltaran, òbviament, tots els èxits, moltes de les possibles cançons d'aquest estiu 2026, i que portarem molt bon rotllo, així que allà t'esperem amb tots i totes. I ara tornem als inicis per parlar d'aquest pistoletazo de salida de la Lola Tuduri.
1: El som més nou. 40.

informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

Els herois per aquella gent que ens fa sentir millor sempre que al seu costat brilles més. Els Heroes de Manfred Mellow sonant per aquí, número 1 de la llista dels 40. I ara una que també ho està patant amb aquesta cançó, que és Las guapas no morimos de verdad. I els guapos tampoc. Per tant, si estàs escoltant això, és que ets guapo, guapa. Gràcies per estar a l'altre costat. És la Ruslana amb aquesta cançó que trobes a la posició 28 de la llista dels 40 i també en res, l'Emilia Blatini, el Bizarrap amb el Daddy Yankee o moltes més.

0: fer quan eren molt amigues i que potser ara no seria el seu millor moment. L'amistat també canvia, eh? Potser després tornen a reunir-se i hi tornen a connectar de forma amistat. I va, que ens acostem a les 6, que arriba ja és el Karim Herrero, també amb tots els èxits dels 40, amb la número 1 que ens porta el Quevedo i l'Elvis Crespo cap a una de les illes de les Canàries més verges, també l'Anna Mena amb la Lola Índigo o l'Ariana Grande. Jo us deixo amb una que potser us porta molts records o d'algun anunci d'alguna altra cosa.
1: Els 40. Uri Mora.
0: Aquest Unwritten. I és que en aquest dijous, que per alguns sembla dilluns, que per altres dissabtes hi veu pont, i que és uns dies estranys, amb un dia de festa pel mig, com és Sant Joan, et desitjo que vagi molt bé sempre amb música. Adéu-siau.

0: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
1: BQN pregunta. Una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
2: Segons el tío Faja...
3: Bueno, yo creo que esto es un experimento sociológico.
2: Segons Gonzalo Álvarez...
4: No sé quin il·luminat o quin psicòpata ha decidit que jo tingui que celebrar avui els gols amb aquest senyor aquí al costat.
2: Però el Cristóbal Chassén ho té clar.
5: Cachondeo, riure, animació, en general.
2: La prèvia i els postpartits de la Roja són únics amb els col·laboradors de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. A la sala Cotton de Casino Barcelona, Uruguai, Espanya.
6: És gratis, eh?
2: La matinada d'aquest divendres a dissabte a partir de 2:15. Comença el cap de setmana amb emoció, regals i sorpreses. Més informació a casinobarcelona.com.
7: Amb la col·laboració de Material Building, veiem CAT i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
8: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

0: Aquest és el nostre número 1 de la setmana gràcies a les teves votacions. Ara el 41 és per Quevedo i Elvis Crespo amb La Graciosa. Són les 8 i pràcticament ja 5 minuts. Abraçades enormes de l'Adrià Ortega, una de les cançons de l'estiu sense cap mena de dubte i que sona com a número 1 indiscutible de del 40 al 1. Una cançó que, evidentment, també sonarà demà divendres dins els 40 On Tour, que estarem un i mora i jo mateix, Adrià Ortega, a l'Escarribo de Rubí. Una festa brutal que tenim preparats, un munt d'èxits, entre altres, aquesta de Quevedo i Elvis Crespo. Des d'ara fins les 10, jo mateix, compartint junts i plegats rimes de la Love You, també Maluma, Waterfall, Nico, Alex, Warren. Hola, hola.
1: Els 40, Adrià Ortega.

Maluma, el seu Hawaii, que ja va ser número d'aquesta casa dels 40 de Del 41, però especialment una de les que és nova i que puja 4 amunt. Atenció amb aquesta, perquè es clava la 26. La més nova de La Love You es diu La Mitad de la Mitad. Són aquí, ara mateix en diré.

Aquest és el ritme de l'electrolatino més contagiós. De fet, en el seu dia ens va presentar Juan Magán en solitari aquesta cançó que es diu Ayer Lavi i que aquest 2026 Omar Montes s'hi ha sumat amb això que sona ja aquí i que és la número 7 actual de Del 40 a l'1. Les tenim totes, en especial la més nova de Lola Tuduri, això es diu Pistoletazo de Salida, és una de les nostres New Music Files, directe al 37 de la setmana.

0: Wow. Quin records aquesta cançó de la nostra estimada Rosalía, perquè els 40 vam ser l'emissora oficial i vam estar als seus concerts al Lux Tour. Això es diu La Perla és la Déu de la setmana, baixant-ne dues aquesta dins del 40 any. Què tal, com estàs? Acostem-nos al punt de les 9, ho fem amb Leiva, també Romeo Santos i Prince Royce, o fins i tot amb Kiara Oliver, la cançó puzzle que em demanes a través de les xarxes socials.
1: Els 40, Adrià Ortega.

candidatos oficials per entrar a la llista de les 40 millors a del 40 al 1. Veurem què passa. De moment, està a les teves mans votar-la i clavar-la fins a les 40 millors. Abraçades de l'Adrià Ortega des d'ara fins a les 10 de la nit, amb ritmes de Bruno Mars, de Karol G, però abans et poso una de les clàssiques de Post Malone i 21 Savage, que en el seu dia va ser un dels himnes d'aquesta casa dels 40. Això és el Rockstar. Família, bona nit. Com estàs? Va.

0: bones vibracions, sempre tot el que toca. Bruno Mars, aquesta no podia faltar la cita de cap de les maneres. El seu èxit d'Aixa Smile és la 25 de la setmana pujant a 3 des de la 28 del 40 a 9. Espero que estiguis bé en aquest dijous, en aquest 25 del 6. Les tenim absolutament totes allà on siguis de Catalunya, si estàs a Sabadell, si estàs a, per exemple, no sé, a Berga, a Ripoll, a Figueres, a l'Ebre, a Reus, diferents punts de Catalunya, gràcies. Són alguns dels pobles i ciutats que m'estàs fent doncs, els teus comentaris des de les xarxes socials i ara mateix te'l repasso. Abraçades, d'aquest parla Adrià Ortega. Senyor, endavant amb més històries.
1: 40. Els números 1 del pop. Els 40. 40.

0: és el Music Session 066, la fusió entrevista ràpida de Yankee per tancar aquesta nova hora junts, compartint tu i jo a partir de les 10 amb ritmes de números 1. Que vagi molt bé, bon dijous.
1: Els 40, Adrià.

0: dies que vindran.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.